0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Hola, somos Home.
2: Els 40, tots els èxits.

0: La primera,
1: 40.
0: I número 1, els 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Pues no sé si también te pasa a ti, pero yo últimamente tengo una sensación de estar segura, pero segura literalmente, porque en Línea Directa tienen un seguro para lo que me importa. El coche asegurado, la moto asegurada, Toby Max asegurados también. Y lo más importante, también tienen seguro de salud. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. De nuevo, 917-700-700 o lineadirecta.com.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
0: el 18.445, serie 8.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
2: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
3: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
4: La verdad es que vas sobre ruedas.
3: ¿Tan contento estás?
4: ¿Eso también?
5: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Hoy, en Día, más de 100 productos a solo un euro. Como las 3 latas de cerveza 00 tostada. En serio, muy bien. Día.
7: ¿Las zapatillas de tus hijos han encogido este verano o son ellos los que crecen? Esta vuelta al cole en Sprinter, calzado infantil a un 20% de descuento. Sprinter.
8: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
9: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres on hem d'extremar la prudència i sobretot evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques per alerta de pluges torrencials. A hores d'ara ja tenim un accident a la AP7 a l'altura del Papiol on es talla un carril de circulació en direcció Girona i que deixa retencions des de Castellbisbal. Això deixa afectacions també de retruc a la D23 entre Molins de Rei i el Papiol. Per altra banda, també tenim un vehicle accidentat a la C-16 a l'altura de Terrassa des de primera hora del matí, que a hores d'ara ja s'estan retirant, però encara deixa un carril de circulació tallat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
10: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
11: Llibertat!
10: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada de l'escola. Només fins al 13 de setembre. Compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte directe en marques seleccionades. Entra a rodi.cat i consulta'n les condicions. Rodi Motor Services, motor de confiança.
12: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
13: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
16: Patrocina Plazo, col·labora amb Fontvella i el Nit Bus d'AMB.
17: Vols conèixer millor els artistes de referència?
18: Món 40.
17: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
18: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
17: Ens escoltem a Can 40.
11: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroy, la teva estació de proximitat.
1: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quin et quedaries?
3: I qui ha dit que n'hagi de triar només un?
4: Aquadis Múnich, pensem igual. BMW Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la El Trus, amb Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich. Per què triar?
5: A Catalònia Ceràmic potenciem el teu projecte de piscines i terrasses, tant interiors com exteriors. Descobreix les últimes tendències i materials d'alta qualitat amb un servei personalitzat que farà realitat els teus somnis. Visita'ns a cataloniaceramica.es.
6: Vine a la festa major d'estiu de Santa Coloma de Gramenet. Del 4 al 7 de setembre, sopa de cabra Maria Pelae, Serco Chanel, Sidoní, Salistre, Los Manolos, 31 Pan, Bustamante, els 40 On Tour, la millor música, activitats per tota la família, les tradicions, el corretapa, cultura, arts i alegria per tothom. Vine a la nostra festa major. Santa Coloma creix amb tu.
7: Mataró Park arrenca temporada amb tot per començar amb energia i estil.
8: Moda, llar, complements, tornada a l'escola, alimentació i més, tot en un sol lloc.
7: A Mataró Park, tornar és començar millor. Segueix-nos en xarxes, participa i guanya targeta regal.
9: Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: del 24 de septiembre al 11 de octubre en el recinto de Fira Barcelona Gran Vía, solo de jueves a domingo.
1: Vision Angus de Barna. Reserva tu mesa en oktoberfest-barcelona.es.
0: Los 40, emisora oficial.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
3: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
2: Els 40, tots els èxits.

Aquí estamos, Manuel Turizo. ¿A que sí? Ya la coneixes, eh? Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. 10 i 3 minuts al matí. És dimecres, avui el dia grisot, eh? Amb pluges, alertes, per la gran quantitat d'aigua, amb peces elèctriques que podien acompanyar-nos en aquest matí i en algun lloc ja ha començat a ploure, eh? Però vaja, en aquesta última hora volem escoltar-te, volem que ens expliquis una mica més de tu, perquè volem conèixer, eh? A tota la família de l'Andallà, Catalunya i Andorra. Avui preguntem, alguna vegada has lligat o has trobat l'amor a la teva vida? En algun lloc o en el moment menys esperat? Has trobat, per exemple, l'amor en una situació d'emergència? No sé, enmig d'un accident, enmig d'un robatori, enmig d'un fenomen meteorològic. T'has enamorat del teu psicòleg? Has sentit passió pel teu metge de capçalera, per exemple, eh? T'has enamorat algú que vas conèixer per accident? Un missatge enviat a la persona equivocada? Una cita que no era per tu i de cop i volta neix l'amor d'allà? Has acabat lligant en una situació en la qual anaves completament a una altra cosa? No sé, per exemple, t'havies de mudar i vas conèixer el de la mudança i vas dir, uau, o potser la persona que t'atenia. Podria passar, podria passar. O fins i tot en una entrevista de feina, o en una reunió, o anar a comprar, per exemple. Fins i tot, a la cua d'un avió per embarcar. Podria passar també, no? Explica'ns si has fet una situació d'aquesta mena. Envia'm el teu missatge al 620-92-41-33. 620-92-41-33. Has lligat o has trobat l'amor de la teva vida en el lloc menys insospitat? Volem saber-ho. I mentrestant, parlant d'amor, arriba per aquí l'Aitana, que està arrasant amb aquests quatre concerts al Sant Jordi. Aquesta s'anomena 6 de febrero.

0: Així sona aquest El Ventilador, Banda Neo, Nuosi, Mon DJ, a través de l'antena dels 40 en aquest angle ja a Catalunya ara mateix, mira, un minut per sobre d'un quart d'11 del matí, i estem preguntant si alguna vegada has trobat l'amor de la teva vida en el lloc menys insospitat, com diria la Rihanna i Calvin Harris en aquesta cançó. Et sona, oi que sí? Explica-m'ho, per què no? Enviem un missatge al 620-9241-33. Per exemple, no sé, t'ha acabat agradant algú prohibit, eh? Algú que no t'hauries d'enamorar-te, però neix l'amor, no sé, una passió, eh? El marit de la teva amiga, el teu cosí... Hi va haver problemes per això? T'ha agradat algú que estava com a convidat o convidada al teu casament, al teu comiat de solteria, per exemple? Què vas fer? Et vas enamorar d'un desconegut en un viatge fora del país? Enviem un missatge al 620-92-41-33, eh? 620-92-41-33. Mentrestant...
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Arriba per aquí la nova cançó de l'Ariana Grande, que ja l'està presentant en directe, això que es diu Hate That I Met You Love Me.

0: aquesta és una de les que trobes dins aquest nou àlbum d'estudi que ja està de fanera en directe, eh? Aquest Pearl. L'Ariana Grande a través de l'Andaia Catalunya, 5 per sobre d'un quart d'onze del matí. Hey, Data, I made you love me. I precisament d'això parlem avui, eh? D'amor. Has lligat mai, has trobat l'amor en aquell lloc, en aquell moment que menys sospitaves. T'has enamorat d'algú que vas conèixer, doncs, sense pensar-ho, eh? No sé, per exemple, enviar un missatge de text a una persona equivocada, et respon i dius, ostres, mires la foto de perfil i dius, Déu-n'hi-do. O algú prohibit. Algú prohibit podia ser, també, eh? El marit, la parella d'un amic, d'una amiga. Has començat a sentir aquest amor, aquesta passió, aquest enamorament en secret. Explica-m'ho a través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33. 620 92 41 33. Mentrestant, per aquí arriba el Bachatón de la L, Lola Índigo i Lucho RK des de Canàries i Màlaga, amb amor.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Esta novena en unos años. Aquí estaba The Ball, la segona part. Escolta'm, a Help de Santa Lucía podràs dedicar aquest espai a aquella persona que sempre ha estat aquí per ajudar-te quan més ho necessitaves. Envia'ns un àudio, vaja, al 620-92-41-33, 620-92-41-33. Podràs dedicar-li unes paraules com ha fet aquesta persona.
1: Buenos días. Pues yo quisiera agradecer a toda mi familia, especialmente a mi madre, que tire de mí siempre en los malos momentos, y gracias a mi madre, que es el motor de mi vida y de mis pequeños, y que siempre está tirando del carro. Te quiero, mamá. Un besito, andalleros. Buenos días.
0: Oh, qué bonic, qué bonic. ¿Qué faríem sense les mares, eh? Estan fetes una pasta diferent, diferent. Ens empenyen, ens fan créixer, ens eduquen. Crec que tota gratitud és poca, eh? M'agrada molt aquest àudio, de debò. I mira, saps què he pensat? Que ja que ens ha enviat aquest àudio, anem a dedicar-li la pròxima cançó a la seva mare perquè s'ho mereix.
2: Desperta! Amb Andallà Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: És un regal, eh? És un regal des de l'Andallà Catalunya i Andorra per ella. Es diu Teddy Swims. Aquesta cançó és la més nova i de debò que la lletra no té desperdici. Es diu Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, és com s'anomena aquesta, eh?
1: Cuando era joven, mucho más joven que hoy.
0: Mira que n'arriba a ser important la família, i com escoltàvem el missatge anterior, que important que són les mares, eh?
1: No soy el mismo.
0: Que bonic, de debò. Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona. Perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat, eh? Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Aquí estamos, aquí Quevedo y el Luis Crespo, la graciosa, que ens acompanya al punt de les 11 del matí en un dia amb avís vermell, pel Meteocat, amb grans ruixats. A mi t'han forta, Aigua és fort, el Penedès, el Baix Obregat, el Vallès Oriental i també podria caure de la Catalunya Central i el Pirineu. Així que ui, avui, ui. Molt bé, anem tancant la paradeta de seguida. Per aquí arriba l'Adrià Soler amb més. Ens quedem amb el Dani Fernández i el seu Dile a los demás. Et sembla?
2: Bona música.
3: Bona música.
2: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
1: L'Anda ja hi torna demà. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok? Bon dia.

0: aquí està la cançó més important al país, número 1 a la teva ràdio, aquest Jamaican Bam Bam amb el Hugel i també el Solto, aquests productors francesos que han conquerit les llistes globals les més ballables. Així comencem aquest dimecres al teu costat, aquest 9 de setembre, avui amb alertes a bona part de Catalunya, amb aquestes pluges que han caigut. Ara potser no veus que plogui gaire, però en algunes zones ha descarregat amb força. Aquesta hora salutant-vos amb aquesta alerta i amb la música preparada.
1: Els 40. Adrià Soler.

0: fa 5 mesos. Quina brutalitat, això. Quina unió tan bèstia, quina gran sorpresa que ens van donar a final de l'estiu els Ginestà amb el Nil Moliner. Això és una meravella. Música en majúscules que de tant en tant passa i fa que connectis amb emocions d'aquelles que potser tenies amagades. Això es diu Amb qui estaràs, una de les novetats d'aquests dies.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I ara una altra sorpresa de l'any. Aquí està Karol G.

0: Aquí està, artista confirmada. Anna Mena, primera artista confirmada per als 40 Music Awards. A on? A Barcelona, al Palau Sant Jordi, el 20 de novembre. Allà hi serem, eh? S'està preparant una grossa. I, a més, coincidint amb el 60è aniversari dels 40. Per cert, parlant dels 40 de la casa, també, ara fa una estona m'escrivia el Toni Aguilar, que diu que està per aquí, avui també amb l'alerta, des de Cornellà, avui es nota el Llobregat també, que estava en alerta màxima per aquestes pujades torrencials. Molta precaució, que en qualsevol moment pot caure una de bona.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: 11:35, aquí arriba ella, Olivia Dean. És una meravella d'artista.

0: Aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: i accessible per a qualsevol negoci. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
1: Dental Company et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 900-926-900. Dental Company, perquè somriure és salut.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
4: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
3: Mardel, dulces de leche, alfajores...
4: En tus postres o como snack a cualquier hora.
3: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
5: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments... Sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: Ei, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
7: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre. A partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
8: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
7: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Així s'engega al migdia la teva ràdio amb el Joe i el seu End of Beginning, una cançó que és un himne. Així us saludem, eh? Avui, en aquest dia d'alerta, sense col·le, per exemple, el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès, també el Barcelonès, moltes poblacions sense escola, un dia més, eh? I divendres serà festiu, a veure com ho arreglem tot plegat perquè la tornada al col·le comenci, però de veritat, eh?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Així us saludem. Així inaugurem la nova hora d'èxits a la teva ràdio, a la líder, aquí als 40. Ara per aquí ve L.

0: 1, als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que

Little Big Bang és una de les meves bandes favorites. Això es diu On t'has ficat aquesta nit. La pregunta directa clara d'una de les grans bandes que han passejat el seu directe per diferents festivals a casa nostra. Ara per aquí, Rebin René és una de les joies

Mira, això sona molt bé. És una nova veu del soul, de l'R&B, del pop. Ho té tot en aquesta que es diu Love Me Not. La Robin Lené és una de les noves artistes que us estem presentant des dels 40. Jo sóc Adrià Soler. Gràcies per connectar amb els 40.

aquesta Lola Índigo amb Lucho Recal, els dos units en aquest El Bachatón, que és una història potent, que la tenim per aquí. I ara, mira, un artista que sempre s'emociona cada que presenta cançons i ens fa posar la pell de gallina. És una de les històries noves de l'Alex Warren. Això s'anomena Fever Dream.

0: semana que viene, no te pierdas el 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Get i Jugues.
3: Força!
4: Comença la Champions.
2: Presenta Sique Rodríguez.
5: Empata el Barça, empata...
2: I narra Albert Bermúdez.
6: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
4: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
2: Get i Jugues Barça amb Sique Rodríguez.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
8: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

Mira, encara que sigui un dia passat per aigua, en algunes poblacions, amb més força que d'altres dies, avui la Graciosa sona millor, perquè ens dona sempre bones vibres i bons records, bones memòries del que vam viure el passat estiu. Aquí estava la Graciosa.

0: Són uns genis i amb aquesta cançó lideren la llista dels 40, els èxits destacats de l'any. Aquesta llista que vam renovar aquest passat dissabte amb el Toni Aguilar, que ja torna al capdavant, com sempre, del 40 a l'1 Coca-Cola cada dissabte. Aquí està això que es diu Jamaica amb Bam Bam, amb el Hugel i el Soldo, cançó que ens fa una mica més alegre aquesta tornada a la vida normal.
1: Els 40. Adrià Soler.

Banda Neon, Buhos, Mont DJ, aquests tres firmen una de les grans cançons de l'estiu a casa nostra, a Catalunya i Andorra. Això que seia El Ventilador, una de les nostres favorites. Per cert, Buhos, són confirmats per la gran festa de la Mercè als 40 Poble Mercè d'aquesta edició d'enguany que farem a la platja del Bogatell el 25 de setembre. Això serà un divendres, on també hi seran el Nil Moliner, el Miqui Núñez, Saxeni i també Aina Machuca. La música, la veu i l'impacte cultural que té ella. Ariana Grande. Aquesta és una de les cançons que trobes a l'últim disc. Hate That I Made You Love Me.

Álvaro de Luna, el seu Dime Dónde Estás, un dels hits que avançava material nou de l'artista. Som als 40, tots els èxits pop del moment aquí, acompanyant-vos en aquest dia una mica... hem estat en alerta, continuem en alerta a bona part de Catalunya, amb aquestes pluges torrencials, encara que segurament es nota avui aquesta pausa, aquesta tranquil·litat a les ciutats. A 40, som sexy. I ara és el moment de quedar-nos aquí als 40 amb el Teddy Swims, aquest Mr. Know-it-all d'un dels artistes que hem conegut ja fa un temps aquí als 40 i que ens encanta descobrir també noves cançons, d'aquelles que ens fan la vida una mica més fàcil. La història te l'explica el Teddy.

40. Els 40. Tots els èxits. Una ràdio. Tots els èxits. Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Així comencem nova hora en aquesta tarda, en aquest dimecres, en una setmana especial, perquè ahir molts i moltes vau començar les classes, l'escola, i a més, en aquesta setmana que és més curta de l'habitual, ja que el divendres és la diada, és dia festiu, i això vol dir que ja estem a tocar d'aquest cada setmana de 3 dies. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, com sempre, aquí a la Ràdio Musical Líder, a ritme de l'Emília, de la Tini, de la Nicki Nicole, també del Bruno Mars. Vol veure què et sembla aquesta de l'Ariana Grande.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I la pregunta, hi ha alguna cosa que no faci bé aquesta artista? Canta, balla, fa d'actriu meravellosament bé i es porta cançons com això que es diu Hate That I Made You Love Me.

0: Estem a un minut de que sigui un quart de cinc amb aquest Girl on Fire de l'Alicia Keys, i el que també serà on fire serà el proper 25 de setembre. Mira, platja del Bogatell, a rebentar de gent per venir a veure els concerts dels 40 Pop La Mercè, amb el Miqui Núñez, amb el Saxeni, amb l'Aina Machuca, amb el Nil Moliner, i també uns que apareixen en aquesta cançó que ha sigut una de les més virals aquest estiu a Catalunya. I és que toca encendre el ventilador.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Aquest tema dels Banda Neon, del món DJ i dels que vindran a la Mercè. Els Buhos. Moltes ganes de veure'ls sobre l'escenari.

0: I aquesta cançó, si ets fan de la sèrie de Stranger Things, et portarà grans records. End of Beginning, no només per la cançó, sinó perquè l'autor és un dels protagonistes de la sèrie, una sèrie que encara tinc pendent, el Joe Kerry. També he de reconèixer que mai m'ha cridat molt l'atenció. Ara molta gent està pensant, però qui dius, Uri, el que t'estàs perdent? Va, digue'm algun motiu pel qual m'hauria d'animar a veure aquesta sèrie al nostre Instagram, que és @els40.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: I això canvia, el que et proposo és escoltar aquesta cançó que m'encanta, d'una veu impressionant, i d'un artista que tinc moltes ganes de que s'animi a sortir de gira i passar per Barcelona i per casa nostra, per Catalunya. Et parlo del Teddy Swims. Això s'anomena Mr. Know It All.

I des de que va publicar el seu Lux al novembre de l'any passat, aquesta cançó s'ha convertit en un himne que li pots dedicar a aquella gent que no s'ha portat del tot bé amb tu. La perla de la nostra Rosalía, des de Sant Esteve Sarrovira, i estava jo recordant quan l'any passat va obrir els 40 Music Awards des de València. Va ser impressionant. Ganes de les sorpreses que tenim preparat el 20 de novembre? Molt atent a les nostres xarxes. I és que torna una nova edició i, a més, aquest any des de casa, des del Palau Sant Jordi de Barcelona. Així que tens moltes raons per no perdre-t'ho. Ara et dono aquest Just Give Me a Reason.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

dels40.cat, el web dels 40 en català. 40. Els teus artistes preferits sonen als 40.

0: Setmana de la Graciosa amb el Quevedo i l'Elvis Crespo, aquesta illa tan petita de les Canàries que hi cap poca gent com en els cors, que jo crec que la gent important, important, la de veritat, són molt pocs. Pues tens molts companys, bona gent al voltant, però aquella gent que hi confiaries la vida, jo crec que són 10, 20, 30, com a molt. No sé què en penses tu, o si no estàs d'acord, digue'm al nostre Instagram, que és @40. Amb ells ens acostem al punt de les 5 de la tarda, va.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I a més, també et preparo per aquí la número que porta tota la setmana en aquesta posició de la llista dels 40. I moltes més que no et pots perdre.

0: Si et pregunto quina és la festa bàvara que se celebra a Barcelona cada octubre, segur que saps la resposta. Exacte, l'Oktoberfest. Aquesta pregunta no té premi, però aviat regalarem entrades i algunes amb sorpresa per l'Oktoberfest. Aquest any es celebra del 24 de setembre a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, i té una nova ubicació, al recinte de Fira Barcelona Gran Via. A més, els 40 estarem a la inauguració, posant música el dia 24 i vivint tota la festa.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Vamos, familia, he preparado un desayuno rico y saludable.
5: No olvidéis el almuerzo y la merienda, que el día es muy largo.
4: Desayunar, almorzar y merendar son esenciales para una vida saludable y llena de energía. No te los puedes saltar. Es un mensaje de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
6: Volver a Europa.
7: Volver a levantar la copa.
8: Volver a Neptuno.
9: A Cibeles. A Canaletas.
10: A la Plaza Nueva.
11: A la Plaza Mayor.
12: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
13: Cuando por fin entiendes una película en inglés sin subtítulos, tu yo del pasado se siente orgullosa. Y cuando se lo cuentas a tu profesor de Preply, su yo del pasado también. Mejora tu inglés con Preply y aprende con clases particulares online, pensadas para ti. Encuentra un profesor. Progresa. Preply. Progresar es cosa de dos.
14: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues?
15: Força!
16: Comença la Champions.
14: Presenta Sique Rodríguez.
17: Empata el Barça, empata.
14: I narra Albert Bermúdez.
18: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
16: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
14: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
19: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
20: Barcelona, 93.9.
21: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
22: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vailant.es.
23: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA, mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
24: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
25: Mataró Park arrenca temporada amb tot per començar amb energia i estil.
26: Moda, llar, complements, tornada a l'escola, alimentació i més, tot en un sol lloc.
25: A Mataró Park, tornar és començar millor. Segueix-nos en xarxes, participa i guanya targeta regal.
27: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clínicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
28: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
29: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus d'AMB.
28: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Va entrar fa poques setmanes a la llista dels 40 i en molt poc s'ha situat durant tota la setmana a la primera posició de la llista. Kugel, amb el seu Jamaican Bam Bam, aquí animant-te aquesta tarda de dimecres i amb ganes de demà, que serà dijous, però serà pràcticament com un divendres, perquè el divendres és festiu, la Diada de Catalunya, i per tant aquí connectarem amb els èxits, amb la millor manera de començar aquest cap de setmana llarg de 3 dies, i de fer-ho amb èxits com, per exemple, ara amb la Lorín, amb el Juan Magán, amb l'Omar Montes. O, atenció, aquesta combinació triple entre la Karol G, Jude Line i Rusovski.
1: El so més nou, els 40.
0: Estarem pendents de què passa el dissabte al matí a l'actualització del 40 al 1, perquè, de moment, són candidats. Això s'anomena BB Wow.

0: Un quart de sis amb l'amor que tenien al moment de fer aquesta cançó, el Shawn Mendes amb la Camila Cabello. I és que a vegades l'amor s'atura, però la música sempre queda allà, eh? Deixant una empremta d'aquells moments feliços que segurament quan l'escoltin de bé els portarà aquell somriure de recordar tot el que van passar junts. I ara arriba la cançó que ha acompanyat la Volta Ciclista a Catalunya. Si t'agrada el ciclisme, segurament la reconeixeràs. I a més, és una de les formacions més en forma de Catalunya. Et parlo dels Doctor Prats, que ens porten molta energia.
1: Els 40. Uri Mora.

0: I ha sigut una setmana especial pels 40 Music Awards. Per què? Doncs perquè el dilluns vam anunciar el sold out, que s'han venut totes les entrades, i a més també vam confirmar el primer nom, i és un nom brutal. De fet, ara l'escoltaves. Et parlo de Lana Mena amb el seu Petit O, que a més comparteix amb la Lola Índigo, i que ja ha sigut número 1 de la llista dels 40. I encara queden moltes més sorpreses. Molt atent, molt atenta al nostre Instagram, que és @els40, per ser el primer o la primera en assabentar-te de tot.
1: El som és nou. Els 40.
0: Ara per aquí el Manuel Turizo, també. El Ryan Castro, un capo, o ara la Olivia Dean.

La recepta del doctor i la recepta d'aquest estiu que ens han regalat el Ryan Castro amb Capo i Gangsta. És això, la villa. Estaria molt bé, ara està en una villa per aprofitar aquest final de bones temperatures aquest setembre. I és que fins que no s'acabi l'estiu de forma oficial, aquí tenim ganes de gaudir del sol, de la piscina i de les platges que tenim a Catalunya, que són totes una autèntica barbaritat. Ara qui segueix per aquí és Passenger. Canviem una mica d'estil musical. I ens transporta la seva senzillesa, la seva tendresa en forma de cançó i segurament un dels temes més icònics del músic. I és que ja l'escoltes, amb aquest piano és impossible que no et surti un somriure al seu Let Her Go.

0: un autèntic Dream Team amb el Daddy Yankee, amb la Karol G, amb l'Ozuna i el G Balvin i amb l'Anuel AA, que t'he de reconèixer que sempre el recordo en aquella actuació a la velada de l'any de l'Ibai de fa un temps, que no li van posar bé l'autotune de la veu i va cantar com si fos un esquirol d'Alvin i les Ardilles, que va ser espectacular. Això sí, aquesta darrera balada ha tornat a actuar i aquest cop no hi ha hagut cap problema tècnic. Amb ells, jo m'acomiado. Bon dimecres i molta música sempre.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda. Qualsevol cosa també, @els40 o @uri_mora. I us deixo amb la Lady Gaga, una de les grans, recuperant el seu Born This Way. Adéu-siau.

0: La semana que viene no te pierdas el 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
3: dofins,
2: lleons marins i el nou Adventure Splash.
3: Si estuvo grans, plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
4: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
5: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
6: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
7: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
6: Mardel, dulces de leche, alfajores...
7: En tus postres o como snack a cualquier hora.
6: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo. ¿De qué me sirve?
8: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. ...16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
9: Los 40, emisora oficial.
10: Última hora, cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
11: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
12: Ocasión Plus.
13: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
14: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
15: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus de MB.

0: sense tu.
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Abans d'escoltar el nostre company Sergi Sánchez de Can 40, el programa de les novetats en català, que aquest diumenge inicia una nova temporada a partir de les 6, aquí a través dels 40, a través de la ràdio musical número 1 a tot el territori, de la mà d'El Ventilador, Búhos i Banda Neon. Ens acostem camí de les 9 de la nit i ho fem amb el més nou de Karol G. I atenció amb això, eh? Atenció amb això.
1: Si és un èxit, sona als 40.

La Júlia, a través del nostre Instagram, que ens diu: hola, Adrià, t'escolto habitualment des de Lleida. Em podries posar la de Relíquia de la Rosalia? M'encantaria que sonés abans de 2:15 perquè la meva mare l'escolti també amb mi. Moltíssimes gràcies i seguiu així. Va, gràcies a tu, la gent de Lleida. I ara és moment de posar-te aquesta cançó que es diu So Easy to Fall in Love.

Ens acaba de tenir sobre l'escenari habitualment el nostre estimat de Pol, en aquest cas amb En Unos Años, també la tens inclosa dins la nostra fórmula musical i a la llista d'èxits, la del 41, gràcies a les votacions, doncs fas pujar i baixar les cançons amb un avall cada dissabte. Reinicia la llista cada dissabte al matí amb el nostre company Toni Aguilar.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Hey! I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
2: Si sona als 40, és un èxit.

0: sento.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

20 anys la teníem a les discoteques i a les festes de ball. I és que l'original de Olaf Bassowski és el Waterman i que en aquest 2026 el que ha fet Hugel és agafar el jamaica Bam Bam i catapultar l'èxit en aquesta actualització brutal i que la tenim com a número indiscutible aquí de Del 40 l'1. És a dir, una de les cançons de fa 20 anys actualitzada i número 1 gairebé del planeta. Abraçades a l'Adrià Ortega fins al punt de les 10 de la nit. En ritmes de número 1 passarà per aquí Ana Mena, Lola Indigo, també David Guetta, Relsby o fins i tot un dels himnes importantíssims de la mà de Nil Moliner que escoltarem el dia 25 de

0: portem els grans artistes del panorama nacional i també internacional. Així que atenció a les properes actualitzacions i les properes confirmacions dels artistes d'aquesta casa. Les tenim totes, ens acostem a les 10 i ho fem amb Fever Dream, és Alex Warren.
1: Tots els èxits, els 40.

0: que t'escolto des de Tona, des d'Osona. Aviam si em pots posar la cançó Set Fire to the Rain, una de les més emblemàtiques de la meva estimada Adele, la meva artista preferida. Li dedico a la meva parella, li dedico a la meva mare i al meu pare, que sempre estan al meu costat en els moments difícils. Gràcies, Adrià, una abraçada. Gràcies a tu i la gent de Tona.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.